0: ¿no? Van a poder estar ahí, van a poder visitarlos, van a poder identificar on estan, i al final és reparar la memòria de tots aquests represaliats, afusellats, i sobretot les seves famílies, no?, que tinguin un lloc físic on poder anar a visitar-los.
1: En total, si no me equivoco, son 54 víctimas las que hay.
0: Sí.
1: Pero ya sean, sí, decir, todo lo que es la tramitación de la identificación y todo aquello, en fin, que me imagino que sería un primer paso que se daría, ¿ya se ha terminado? ¿Ya se tiene todo no. más o menos cerrado o no?
0: Está muy avanzado, está fent-se en Madrid, está muy avanzado. Efectivamente, fueron 54 personas las que estaban en la fosa comuna, no només de Sueca, de otros pobles, también hi han de, pues, del voltant de la Ribera Baixa, de la Ribera Alta, de Tavernes, de la Vall d'Igna, també tenim casos allí, no? I la veritat és que anem a fer que el Panteó tingui una capacitat per als 54, però també és veritat que després les famílies decidiran, no? Hi ha famílies que ens han fet saber que les restes del seu iaio, pues, igual van a Tavernes, no? És que són de Tavernes, o a Cullera, o a Mossafes, als pobles que siguin, alguns se'ls emportaran, altres es quedaran a Sueca. Però nosaltres la capacitat que tindrà el Panteó serà per si els 54 volen quedar-se a Sueca.
1: Alcalde, hablando de la època, ¿no?, d'aquella època de la Guerra Civil, també de la Guerra Mundial, el dia 22 de agosto hay un acto conmemorativo de la liberación de París en el cementerio municipal de Sueca. ¿Qué es esto?
0: Pues es para todos los estivos, ¿no? En el meu cas será la tercera vegada, ¿no?, que asistís a este acte com alcalde. Es un acte, pues, que recorda l'alliberament de París. No hi ha que oblidar que el cementeri de Sueca està soterrat a Mado Granell, està Virtudes Cuevas, estan, pues, persones molt vinculades, senyor Tarín, no?, persones molt vinculades a estos fets, i la veritat és que és un lloc simbòlicament molt important, i totes les associacions memorialístiques, pues, en este cas el dia 22, reuneixen a Sueca. És un acte, la veritat, molt emotiu, i jo els dos estius anteriors que he tingut la sort d'assistir, la veritat és molt emotiu, i s'explica molt bé el que va passar, el que volem que no s'oblide per a que no es torni a repetir, i jo faig una invitació a que qualsevol persona que vulgui assistir el dissabte dia 22 al cementeri municipal de Sueca pel matí, que és un acte que dura horeta i mitja, i la veritat és que és molt reconfortant veure totes les famílies unides, no?, i recordant allò que va passar, tristament, tant així en la Guerra Civil com en la Guerra Mundial.
1: La 9, crec que se llamava la companyia, no?
0: Sí,
1: la 9. De voluntarios, ¿no?, españoles, que fueron allí a París en su momento.
0: Sí, allí en París, la veritat és que, pues, totes aquestes persones que tractem estiu rere estiu de posar en valor, allí són herois, no? Claro. Virtudes Cuevas, Amado Granell, la veritat és que són persones que les tenim així, soterrades en el cementeri municipal de Sueca, i que jugaran un paper fonamental en l'alliberament de la capital francesa.
1: Bueno, sigamos repasando la actualidad de Sueca. Se ha iniciado la reparación y mejora de más de 10 kilómetros de caminos rurales. Bueno, insisto, también, ya era hora, que hay caminos que te deja la rueda allí.
0: Sí, Sueca té molt de terme municipal, Sueca té molts quilòmetres i quilòmetres. Si ficarem en línia recta tots els quilòmetres municipals que tenim de terme, de terme municipal, passaria en Madrid, és un cas, i ja si multipliquem per dos, perquè les vores, els camins tenen dos vores, no? N'hi ha que netejar les dos vores, pues ja pleguem a Portugal quasi. Entonces, pues clar, hi ha molta feina, i totes aquestes ajudes, en este cas la que fas referència, Luis, és per a lluitar contra els incendis forestals, no? I tindre els camins nets, els camins arreglats, accessibles, transitables, és molt important per a després afrontar algun conat d'incendi, no? Puga ser, pues, per la muntanyeta dels Sants, puga ser pels Ullals. Hem d'estar atents a totes aquestes ajudes, demanar-les, tramitar-les i després executar-les, que és el que estem fent ara.
1: No, i a part, pues, oye, para tener los caminos adecentados, que también son un motivo en sí mismos. Hablando de adecentar, en Sueca se pone en marcha un plan intensivo de limpieza en toda la ciudad, y además lo presentabais a bombo y platillo hace algunas semanas. ¿En qué consiste este plan?
0: Pues este pla és tractar de revertir. Nosaltres des que el primer dia estem tractant de revertir coses, no? I de millorar coses que ens trobarem pues que no estaven bé. Començarem amb el tema de l'economia local, no? De sanejarem els comptes, sanejarem, acabarem amb el deute públic i ara una altra de les nostres obsessions és la neteja. Heretarem una sueca bruta, una sueca en un contra de recollida de residus i de neteja viària insuficient, obsolet, caducat, i hem tret el nou contracte de la basura, el FEM, que és com se coneix. Hem triplicat els diners que destina l'Ajuntament a aquest contracte, sí. I hem posat en marxa aquest pla intensiu de neteja que no s'havia fet mai. La ciutadania està col·laborant. Avui, per exemple, avui dilluns pel matí, hem afrontat el sèptim sector. Hem dividit Sueca en quasi 30 sectors, no? Sí. Zones, i avui hem fet el sèptim ja, està la tercera setmana en marxa, i la veritat és que la gent està agraint-ho, perquè la veritat és que n'hi havia zones molt degradades, i a poquet el que volem és això, recuperar aquesta salubritat dels nostres carrers, de les nostres places, i és el que estem fent en aquest pla intensiu de neteja, que insistís que necessita que la ciutadania col·labore retirant els vehicles, i a poquet s'està consensuant i estan fent-ho, i la neteja pues aplega millor a tots els racons.
1: Claro, de ahí la necesidad de sectorizar la ciudad, ¿no? Para que Exacto. En cada momento sea una parte de la población la que tenga que realizar ese pequeño esfuerzo, ¿no? De alguna manera. Y ahí pues sí, hacer
0: demané,
1: una...
0: Yo demané, Luis, sí. Paciencia, ¿no? A la gente, porque mucha gente veu que anem publicant pues les zones on va actuar-se, i molta gent es fica el meu carrer, encara no veniu al meu carrer, encara no toca, tranquils que estan tots els carrers, i que una vegada s'actuen tots, tornarem a començar pel primer altra volta. Per tant, la gent que sàpia que són quasi 30 zones les que hem dividit Sueca, i que anem a plegar a tots els carrers del poble.
1: Bueno, Julián, a ver, porque antes hablabas de las playas. Este año desde el Ministerio se ha hecho un esfuerzo importante, se han aportado arenas nuevas, se han ampliado las playas, pero han aparecido una serie de problemas a modo de escalones, que yo no sé si esto se ha salvado ya o si todavía se está trabajando en esto.
0: Està treballant tots els dies. El que ocorre és que per molt que tractem de minimitzar el que és l'escaló, la naturalesa, l'aigua, no? fa la seva feina natural, i quan hi ha no un temporal, sinó un poc de marejol, pues torna a formar-se, no? Yeah. És l'estiu de l'escaló,
1: Sí.
0: Nosaltres sabíem que anava a passar perquè havia passat ja a la platja de Sagunt, quan actuaren allí en ixe pla de regeneració del litoral valencià. I bé, sabíem que podia passar, i efectivament ha passat. És l'estiu de l'escaló, per sort és un escaló que es veu, no? El problema és si l'escaló fora dins de l'aigua, que dins de l'aigua no es veu i pots passar d'una profunditat a una altra en un pas. Este cas, dins del mar, l'escaló es veu. Nosaltres, com saps, si parlarem l'altra volta, demanarem ajuda a la Diputació, perquè nosaltres tenim el que és el manteniment dels municipis de lo que és la platja, però una cosa és el que dia l'altre dia l'alcalde del Perelló també, no? Una cosa és el manteniment en una situació
1: normal,
0: ordinària, no? Sí. de tots els estius, i una altra cosa és el manteniment després d'una obra d'esta magnitud, una obra que en Sueca, només en Sueca s'han gastat 7.600.000 euros, i en el global de tot 42 milions d'euros. És una cosa molt excepcional, i que jo insistís que no haurà costat res, no? Una vegada finalitzat tota aquesta aportació d'arena, haver rebaixat una miqueta l'escaló en els mitjans que costes té, no? I no tenim els ajuntaments.
1: Clar.
0: Però bueno, no s'ha fet aixina. Nosaltres estem molt agraïts al Ministeri per l'actuació, pel treball que s'ha fet en el litoral de Sueca. Tenim més arena que mai, tenim una platja molt xula, però és una pena, no?, que se puga recordar aquesta actuació, s'haver pogut recordar per com s'ha quedat també el tema de la regeneració dunar, no?, com s'ha quedat tot de xulo, i és una llàstima que algú puga recordar-ho com l'escaló, quan realment hi ha una actuació darrere. Per això digo que és una pena que en la maquinària allà sobre el terreny i en tots els mitjans que té una administració com és l'estatal no s'ha mai actuat en el moment. Però no bé, nosaltres, des dels nostres mitjans modestos, tots els dies tractem de millorar el tema. L'alcalde del Perelló també, allí en el Perelló, també està fent el mateix.
1: Sí.
0: I bé, queden 14 dies d'estiu i anem a passar-ho el millor possible.
1: Jo no sé, ahí en la playa de Motilla,

0: porque no lo he visto, pero sí que he visto la del Perelló, y allí hay que tener nociones de escalada, para poder ir a la playa.
1: Está per l'estiu,
2: sí, la veritat és que és una pena, però bueno, recordes l'estiu passat, no?, que el problema que tinguérem en la contaminació fecal de les aigües que vam tindre que...
0: Sempre hi ha algo.
2: Que tancar 12 dies en estiu la platja de Motilla, les platges de, inclús del Perelló, un dia al Marín de Barraquetes també. Això va ser un estiu, jo vaig passar molt mal l'estiu passat en el tema este de tancar les platges, per la contaminació fecal. En guany, per sort, queden, ja t'he dit, 13 dies d'agost i no en tancar ningú dia a la platja. Si me dones a triar, me quedé en el escalón.
0: Te quedas con el escalón. Yo también. Yo también. Por cierto, hablando de playas y en este caso de buenas noticias, el consultorio médico de Les Palmeres este año ha vuelto a abrir sus puertas.
2: Sí, va ser una, pues, l'any passat va ser una cabezonería, ¿no?
0: Sí, como quiera llamarlo.
2: Que feia quatre estius que estava tancat, tenim un consultori mèdic allí, lo que és l'edifici és de l'Ajuntament de Sueca, propietat municipal, i el teníem tancat, la Conselleria de Sanitat no ens l'obria, i vam fer les gestions que tocava fer des de l'Ajuntament de Sueca per aconseguir reobrir-lo, ho aconseguirem l'estiu passat, i en guany demanarem pues, un poquet més d'horari, no? Una franja horària més i bé, també ens l'han concedit, estem contents, és un servei que crec que fa falta en estiu, que la gent agraeix tindre-ho pròxim, i el que hem d'aconseguir és, pues, pel pas del temps, consolidar-lo i, si pot ser, quan més dies a la setmana i més hores d'atenció al públic tinga, millor que millor.
0: Perfecto. Bueno, unas cositas más y ya te dejo tranquilo. Hoy te estoy ametrallando, ya que puedo, y me dejas.
2: Tranquilo, sí. Luis.
0: Por cierto, ¿qué sabemos del centro de día con esa inversión de la Diputación?
2: Vale, el centro de día tenim ja ixa quarta i última fase. Tenim més diners, que és el més important, no? I ara el que anem a fer és licitar les obres, no? Estem en el Departament de Contratació de l'Ajuntament de Sueca, el Departament d'Urbanisme, coordinadament estem preparant per a poder licitar les obres i bé, després de tot ja estarà mig pertinent, s'adjudicarà a una empresa i començaran a executar-se. Jo confie pues, que al llarg del 2027 puguem disposar ja d'este centre de dia, que és una de les altres reivindicacions que té este poble, no? Sí. N'hi ha molta demanda i fa falta, també.
0: ¿Y qué sabemos también dels Molins de la Vila, ese museo del arroz?
2: Això és més costós. Yeah. Això és més costós perquè tots sabem aquest complex dels Molins de la Vila, pues tot el que comporta, no? Tindre-lo per al poble, per al que volem tindre-lo, són molts diners, necessitem que s'impliquen, estem farts de dir-ho, no? La resta d'administracions, això és un projecte que no pot assumir només l'Ajuntament de Sueca, i estem treballant també per a aconseguir ajudes, a poquet anem almenys pues, que no se caiga el que ja tenim, no? Estem reforçant sostres, actuant en alguns dels equers que n'hi ha allí dins, no? En algunes de les construccions que n'hi ha, i a poquet jo com puguem tindre aquest museu i tot el que volem que n'hi.
0: I l'última, alcalde, que jo sé que esto le gusta a usted y además presumir de ello. En menos de 2 años ha hecho descender la deuda municipal del Ayuntamiento de Sueca, que ascendía a más de 7 millones de euros, casi nada.
2: Presumir no, Luis, lo que posar en valor l'esforç que ha fet tota la ciutadania de Sueca, no? Perquè això no ho fa un polític, no ho fa un equip de govern. Això és el equip de govern que prendre les mesures valentes i inclús impopulars que s'hagin de prendre i també pues saber que pot n'hi haure un cost polític, però no importar-li, no? Perquè per davant hem de posar sempre l'interès general de la ciutadania i del poble, i en aquest cas hem aconseguit estalviar molts milions, hem aconseguit ingressar també més diners que s'ingressaven, i entre unes coses i altres hem aconseguit pues, sanejar els comptes de l'Ajuntament, poder estar treballant un pressupost municipal que des de 2023 no tenim pressupost en l'Ajuntament de Sueca, i pues, saldar tot el deute i començar de zero, no? I que és el que volem. Vam dir que entràvem a governar fa dos anys, el 14 d'agost del 2024, per a canviar, posar ordre on abans hi havia desordre, canviar pues, la situació econòmica de l'Ajuntament, i això, almenys, entre tots i totes, entre tots els ciutadans i totes les ciutadanes, ho hem aconseguit. No? I ara estem en el tema de la neteja, obsessionats en el tema de la neteja, que també és una cosa que crec que el poble de Sueca es mereix, tindre una sueca neta.
0: ¿Pero qué deuda tiene ahora el ayuntamiento? Si es que la tiene, que no lo sé.
2: Pues ara ninguna. Ara,
0: ninguna.
2: Pues, entrarem, hi havia 7 milions o 300.000 euros aproximadament en agost del 24, ja. I ara en aquests moments hem saldat tot el deute amb les entitats bancàries. Faltaven, no sé si 150.000, 200.000 euros d'uns préstecs de l'IBACE, no? Que no se podien amortitzar, ja. I pràcticament pues, estem en deute zero, que és el que volíem, i a partir d'ahir pues, podem començar ja a tornar a, pues, a plantejar-nos projectes, i si ja que tornava a demanar un préstec, se pot tornar a demanar un préstec sense ningún problema i començar de zero.
0: Bueno, pues nada, ahí están las cifras. Por cierto, que viene el curso escolar, el nuevo curso, y van a poner un autobús para el Instituto Joan Fuster, un autobús gratuito.
2: Sí, és una demanda que pues, l'Institut està a l'altra banda del poble i tots els anys tractem de prestar aquests serveis, no? De, pues, als estudiants que viuen pues, prou lluny de lo que és l'Institut, poder, que puguin desplaçar-se en autobús i sí, ho hem tret, està ja el tema de les bases en marxa. També ficarem autobús per anar, que ens ho han agraït molt les famílies, per anar a les proves d'accés a la universitat. També sí. Posarem tres autobusos, crec recordar, no? I bé, són cosetes que hem d'estar pendents i donar suport als nostres joves, en definitiva.
0: Alcalde, bueno, Julià...
2: T'esperen festes, eh?
0: Sí, almenys un ratito me dejaré.
2: De les festes que les tenim ahí ja.
0: Es que esto se lo reservo para capítulo especial. Que abordaremos cuando entremos en fiestas, ya lo abordaremos. Recordamos que arrancan con septiembre y ahí estaremos también comentando las fiestas de Sueca.
2: El 28 de agosto ya tenemos un lío, Luis.
0: Ya, pues iremos comentándolo, claro que sí. Pues nada, alcalde, le agradezco esta pequeña maratón que nos ha concedido. Muy amable.
2: Muchas gracias, muy amable, Luis.
0: Hasta pronto. Adiós.
1: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
3: Qué ambientazo, mano.
1: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
1: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
3: Buena venta.
1: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
1: ¡Ven a Ocasión Plus!
4: Llombai, patrimoni viu. Llombai és turisme. Ajuntament de Llombai.
5: L'Ajuntament de Benimodo ha obert ja el termini per inscriure's a la 17a edició del concurs de trompeta per a joves intèrprets Valeriano Machí Esparza en les seues 4 categories i amb 3 premis per categoria. La inscripció es farà a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins al 16 d'octubre. Les bases les podeu trobar a la pàgina web benimodo.es. Concurs de trompeta per a joves intèrprets Valeriano Machí Esparza. Ajuntament de Benimodo.
6: Hay tantos modelos de cocinas, pero esa con la que sueñas, la tenemos. Tod Cocina. Ahora, por la compra del mobiliario de cocina con o sin obra, tienes hasta el 50% de descuento en electrodomésticos Elica. Máxima calidad. Solo hasta el 30 de septiembre. Ver condiciones en tienda. Tod Cocina. En San Vicente 342 en Valencia. También en Alicante y Murcia. Tod Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
7: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
0: 12:52. Siguiente destino lo fijamos en Alginet. Nos vamos para allá porque allí pues ya arrancan sus fiestas. Vamos a saludar a la concejal de fiestas de Alginet, Andrea Calatayud. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
0: Calentando motores, imagino.
8: Sí, sí, esto ya está viento en popa, sin parar, desde esta mañana.
0: ¿Cuándo empiezan?
8: Pues nada, hoy. Hemos empezado esta mañana con la repartición de la murta con los festeros por todo el pueblo. Y nada, ya han tenido esta mañana actividades en el teatro de musical para los peques. Y nada, ya sin parar esta tarde, esta noche, ya todo a una.
0: ¿Hasta cuándo?
8: Pues hasta el domingo. Tenemos la semana enterita completa.
0: Semana enterita completa con un montón de actividades que yo no sé cómo podrías resumir. Andrea, ¿te atreverías a hacerme un pequeño resumen?
8: Pues bueno, me atrevo.
0: A ver.
8: Nosotros, como sabéis, que ya tenemos la particularidad de que tenemos las cenas de carretera.
0: Sí.
8: Bueno, también que nuestras fiestas son en honor a nuestro patrón del pueblo, que es San José. Entonces también tenemos dos procesiones. Bueno,

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: La localitat de Begís estudia demanar la declaració de zona catastròfica després de sofrir una tempesta torrencial. Bona vesprada, tempestes que especialment en la província de Castelló es podrien registrar també esta vesprada i no sols pluja, les previsions apunten a una pujada important de les temperatures, especialment a partir de dimecres amb vent de ponent. En seguida ampliem esta informació i també parlem de violència masclista, de vivenda i de música. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. El municipi de Begís, a la comarca de l'Alt Palància, recupera a poc la normalitat després de la tempesta torrencial que va provocar este dissabte el col·lapse en un pont i la paret d'un veí, inundació de cases i el propi ajuntament, a més de la pèrdua total de la collita al camp. No descarten, com els dèiem, demanar la situació de zona catastròfica. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: Només en una hora van caure 123 litres, a més de ratxes de vent de fins a 100 km hora i una pedrega de gran grandària. María José Madrid és l'alcaldessa de Begís.
3: Esto no había pasado nunca aquí, ¿eh? Esta cantidad de agua, cuando la dana del barranco del Pollo y tal, aquí cayeron 300 litros, pero no cayeron tan mal como ese sábado. El problema de este sábado es que una lluvia con granizo dos horas seguidas, porque solo duró dos horas, si esto dura más horas, hubiera sido bastante más catastrófico. Pero bueno, estamos haciendo relación de daños, yo lo enviaré y es el ministerio quien determina si eso no es zona catastrófica. Sí.
2: Encara que no van a haber ferits, la tempesta va provocar a més danys en vehicles, despreniments, destrosses en camins, problemes en les canonades, talls de llum i de cobertura telefònica.
1: Gràcies, Lorena. I després de les tempestes que han tingut lloc, com escoltàvem este cap de setmana a la província de Castelló, l'Agència Estatal de Meteorologia apunta que avui s'espera un dia típic d'estiu amb temperatures altes però normals per a esta època de l'any i on tampoc es descarten precipitacions a la província de Castelló i interior de València. Andreina Prieti.
4: El delegat de AEMET en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, adverteix d'un canvi en el temps respecte a aquest passat cap de setmana que va registrar tempestes molt fortes en municipis de la província de Castelló com Begís o Castellfort.
5: Durante este fin de semana hemos tenido bastante actividad tormentosa, muy focalizada, pero para esta semana lo más significativo va a ser que a partir del miércoles vamos a tener una situación de vientos de poniente, especialmente en la provincia de Valencia, con temperaturas muy altas, posiblemente superemos los 40 grados.
4: Davant l'augment de les temperatures, la Conselleria de Sanitat ha decretat per avui el risc roig per calor en municipis de 14 comarques de la Comunitat Valenciana, després d'una primera quinzena d'agost que ha deixat 64 morts atribuïbles al calor en la Comunitat Valenciana. Tamayo apunta que les temperatures seran més altes a partir de dimecres.
5: Temperaturas que vamos a tener, ya digo, asociados a estos vientos de poniente, pues van a ser temperaturas muy altas, que pueden estar pues por encima o cerca o incluso por encima de los 40 grados en puntos prácticamente próximos al litoral o incluso en los puntos del litoral. Por supuesto, entonces, estas situaciones con temperaturas altas, vientos y humedades muy bajas pueden ser de un alto riesgo para la generación de incendios forestales.
4: D'altra banda, el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és alt en tota la Comunitat Valenciana.
1: Un estudi liderat per la Universitat Politècnica de València conclou que les estadístiques policials no reflecteixen tota la violència que pateixen les dones al carrer. L'estudi, publicat en la revista Cities, ha analitzat la situació a València, a Toluca, a Mèxic i a Dublín, a Irlanda. Alejandra Carrillo.
6: La investigació demostra que combinar els registres oficials amb informació aportada per la ciutadania i publicacions en xarxes socials permet detectar zones en los, on les dones se senten insegures, encara que apenas existixen denúncies. La investigadora Ana Belén Anquela i primera autora de l'estudi explica les eines utilitzades durant aquest projecte.
7: Lo que hacemos es combinar distintas fuentes de información, porque cada una nos cuenta una parte de la historia. Tenemos información oficial sobre incidentes relacionados con la violencia contra las mujeres, pero también escuchamos directamente a ellas a través de mapas participativos, donde señalan los lugares en los que se sienten inseguras. Completamos esta información con datos de redes sociales.
6: Entre los autores se troba también Sandra Hernández Cetina, investigadora de la Universitat Autònoma del Estat de Mèxic i doctoranda en la UPV, qui destaca que l'objectiu és transformar les experiències quotidianes de les dones en informació útil per a identificar patrons i contribuir al disseny de polítiques públiques.
8: A través de la ciencia ciudadana y la inteligencia geográfica pudimos transformar esas experiencias en evidencia espacialmente explícita, es decir, podemos identificar patrones territoriales que de otra manera permanecerían invisibles. Esto ha permitido demostrar que las vivencias cotidianas también constituyen una fuente válida de conocimiento.
1: I els col·lectius LGTBI d'Alacant s'estan organitzant per a concentrar-se davant dels jutjats, els quals exigeixen que tinguin en compte l'orientació sexual del jove de 27 anys que va morir després de ser agredit per un altre de 22 en una parada del tram d'Alacant. Consideren imprescindible que la possible motivació homòfoba dels fets siga investigada amb absoluta serietat. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: El portavoz de Alicante Entiende, José Ramón Samper, insiste en que la violencia contra una persona por su orientación debe ser identificada e investigada. Por eso no quiere que en este caso concreto se quede en un segundo plano.
10: Que la homofobia siempre tiene que ser un agravante en cualquier agresión y en cualquier delito, porque además el resultado fue resultado de muerte y esto no puede quedar impune.
9: Y es que el joven de 22 años ha explicado en su declaración ante el juez que el enfrentamiento, primero verbal y luego físico, se originó después de que hubiese estado hablando con la víctima y hubiese rechazado mantener un encuentro con él. Según parece, el agresor le habría propinado una patada en la cabeza al fallecido, que cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe contra las vías. Ahora está imputado en una causa de homicidio después de que el juzgado haya decretado su puesta en libertad.
1: Encara més l'accés a les famílies valencianes a una vivenda.
4: La portaveu adjunta socialista en les Corts, Maria José Salvador, assegura que un habitatge protegit de 90 metres quadrats pot aconseguir ja els 231.000 euros, la qual cosa suposaria una hipoteca de quasi 900 euros al mes durant 25 anys, si el banc finança el 80%. La socialista reclama al Consell que retire la pujada i adverteix que no serveix de res contribuir a habitatges si les famílies valencianes no poden comprar-les.
11: El Partido Popular está abordando la política de vivienda desde el negocio y no desde el derecho, de manera sistemática en todas las decisiones que están tomando. Están pensando en los intereses de los constructores y no en los intereses de aquellos valencianos y valencianas que necesitan acceder a una vivienda protegida.
1: I en clau sanitària, l'Hospital General Universitari d'Alge ha realitzat amb èxit un procediment especialitzat per a tractar la retinopatia de la prematuritat en un nonat de tan sols 24 setmanes de gestació. L'objectiu de la intervenció és preservar la visió del bebè i evitar possibles seqüeles irreversibles. Cristian Fernández és cap d'oftalmologia de l'Hospital d'Alge.
12: El manejo de estos niños altamente prematuros es muy complejo, sobre todo cuando hay que aplicar tratamientos invasivos. Y aquí la colaboración entre los distintos profesionales de ambos servicios pues ha sido fundamental para poder realizar el tratamiento con la mayor garantía y seguridad posible. Y el objetivo fundamental es, por un lado, obviamente dar a estos niños una oportunidad de salir adelante y hacerlo con viabilidad, tirar a que el día de mañana puedan tener una buena calidad de vida y sobre todo una buena agudeza visual.
13: Y hay llocs que no se expliquen, se senten, es nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: I amb la Comunitat Valenciana en alt risc d'incendis forestals, la Generalitat ascendirà fins als 500.000 euros la dotació destinada al control de la vegetació mitjançant la ramaderia extensiva.
6: Aquestes ajudes de 8.000 euros de màxim anual per beneficiari tenen per objectius protegir les muntanyes enfront del risc d'incendis i contribuir al manteniment de l'activitat econòmica en el medi rural. Així ho ha confirmat el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicent Martínez Mus.
14: És una ferramenta que ja existia, que ha existit tota la vida, que necessita en aquests moments algo d'incentiu per tal de servir a que els ramaders que es dediquen a aquest tipus d'activitats tinguin aquest suport per a mantenir aquesta activitat, que té molts beneficis, però un de tants i el més important a la vegada en aquests moments és la prevenció d'incendis. Fan de manteniment d'àrees de tallafoc.
1: Esta vesprada comencen els primers concerts del cartell del Festival de Rototón Sant Plaix de música reggae a Benicàssim, que ahir va obrir les seues portes. L'organització preveu reunir